mateixa puntuació més divertida. Sembla aquí un Pedro Ferreira, que regressa també a Antena de Càvado. O Pedro é, como sabem, certamente se recordará, o abono do Gil Vicente, e foi uma das pastas mais importantes